0: Les novitats der RTL.
1: Granel ha pliv de gronda zuch la Svizra en il centun turic ha da passa 500 claus d'urgenza la noc passada. Kritica en vers la FIFA ad els Stadis Units, organizacions rinfacen greves violacions dels drets humans der ins campionades mundials de Balapé, ad er ots es ied in de puspeda quintach con Uritzis, quaiter maximal mein 27 grads. De pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera è per parte da Grevas Malauras ir saira alla noc passada. In il centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 500 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione a salvament Turic. La grande parte delle azioni aia da per vide plantas d'argides u baiets inundats. Annuncias per vide plantas d'argides a Granella a da en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenoch SRF Meteo es venit umbra passa 26 millicemets fin irsaira alas indisch. A conquai a l'exterior. Ils Stadis Units all'Iran an echla noc passada sgula attaches vizendaivles. Medias iranaises reporten trander auter chi sae veni attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Odavant era evni rapportada tachas americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin el rapport da Iran Shar. L'armada iranaisa da Sievacht annuncia che la aia attacha helicopters ad avions americans sin in a base a Bahrain. Quests rapports ne se lasciam però bit verificar independenta main. Organisations per drets humans fan greves rinfaces encontr la Federation de Balapé Mundiala FIFA ad els Stadis Units, paux dies avant el final del Campionati Mundial. Il turnier en els Stadis Units, al Canada ad el Mexico, ne sei ort viste dels drets humans bitch sta in bun Campionati Mundial. Communication trander outer Human Rights Watch. Sortot le dir rigorus de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien pline wand vini exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoruses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bitch di avond libertats per lur rapportations. In la Venezuela cresce al dummerchels morts vinevant treis emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5 000 umfrendes. Quantas persunas genang sparides ne bec clerch. La tirs ne fan las autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In plataforma de Borgais Independenta quinti però cun radunt 30 000 persunas sparides. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off plät alla Nation. La China ha esuch ons comes al pigont enguladitsch de datas de lektion de la historia, quai cumenza con las elektions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha uscia domenia en lagen possess 220 milions datas de lektion americanas. In der Jalet per la segerezza de lektion uscia Trump vinavant. El ha annunciade publiciach als documents che valen sco secrets. Quels doen comprovar che els systems americans pod umbrach vus sein su de posts adattaches de la China a la Russia.

Nu suntem cu un grand spas virslas dudis par Georgina Jankeziņa uras de fa plats al magazin de mies gi quai cun quals dus biets pil concert daremo forer al Secret Garden a Laia cadenza un intic pada cun quai che un bugneu vieden huffens che san cei profession ca remo forer a propi ampreu oriunda men vez un intic pada de scriver 079 270 07 lu Lo ascein, lo gudinjaci ci quals biets allora con us gratulain da sia Georgina Jankeziņa. Ben, bien appetit, ciao ciao, a tocken pitart.